0: Théo Rúbia e Felipe Rodrigues, tu és tudo que tenho.
1: Tu és a nossa pérola de maior valor.